ha confiscat una autoritat amb una bala amb 880. Salina Moon Municipal Police Station ha lançat documentació en dugan investigació. Investigación.